0: Ràdio Pineda.
1: Sento haver perdut la guerra.

Són les 3. Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Molt bon dia, què tal? Com estàs? Podem seguir la festa, si tu vols, amb Matt Sassari, això que es diu Crazy. Bona manera també per començar el dilluns, encarant la setmana amb energia positiva i també amb bona música des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Avui estem a 7 de setembre, demà és dimarts dia 8, comença el curs escolar i tot plegat també us ho anirem explicant des d'aquí, des de la ràdio. A banda d'això, avui també volem destacar aquesta gala Catalunya aixeca el talón. Coneixerem també totes les propostes pel que fa a la temporada del teatre a Barcelona i també doncs, hi participa bé, el nostre company, actor pinedenc Jaume Casals. De seguida l'escoltarem.

en punt a Ràdio Pineda. Un dia més, un plaer acompanyar-te des d'ara i fins la una del migdia. Salutacions. El meu nom és Olga Díaz.

0: I recordant també el que va ser una de les velles glòries de la música als anys 80, George Benson, Never Give Up on a Good Thing. Per arribar, com et deia, un quart de nou del matí a la punt del dia. Bé, avui ho farem diferent i amb una sintonia diferent perquè estem molt, molt contents que l'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes aquesta nit a la gala Catalunya Aixeca el Taló, on es donarà a conèixer tota la temporada de teatre d'aquest any 2026 dels 1027. Una gala de teatre que li hem preguntat a en Jaume doncs una mica com ho ha estat visquent, com ha estat aquesta experiència i també el que podrem veure aquesta nit. Jaume, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Olga. Aquí Jaume Casals per explicar-te tot el que passarà aquesta nit a la gala de Catalunya Aixeca Taló, que, com bé saps, aquest any seré un dels protagonistes de la gala. Què explicar-te? Han sigut unes setmanes molt intenses de treball, perquè aquest any no serà la gala normal i corrent. Aquest any hem preparat un musical que hem preparat en molt poc temps, però que no deixarà indiferent a ningú. Repassarem la gala dels... repassarem els 25 anys des que es va crear el Barcelona Aixeca Taló, que es va començar dient així, i que ara actualment es diu Catalunya Aixeca Taló. I veurem la família García, que com evoluciona durant aquests 25 anys amb els fets més puntuals que han anat passant a tot Catalunya. Així que tots els pinedencs i pinedenques, aquesta nit, tots enganxats a TV3 a les 10 del vespre per gaudir d'aquest Catalunya Aixeca Taló, que estic molt, molt, molt content de participar-hi. Una abraçada.
0: Una abraçada, Jaume. Estarem molt, molt pendents d'aquesta gala Catalunya Aixeca el Taló, que es fa aquesta nit i, a més, amb una edició d'aniversari, celebrant aquests 25 anys d'història, aquesta nit en directe al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i que podrem seguir per TV3 després del Telenotícies Vespre. Per tant, més o menys, cap a les 10 de la nit. Podrem veure en Jaume Casals, amb més actors i actrius, bé, en una gala musical, com acabeu de sentir, i en què també ens han avançat ja alguna coseta. Podem explicar doncs que apareixeran alguns dels episodis que han marcat aquestes últimes dècades, com per exemple els atemptats de l'11 de setembre del 2001, la pandèmia, el Fòrum de les Cultures. Imagineu-vos l'arribada de Facebook, us en recordeu? O per exemple els telèfons intel·ligents o l'1 d'octubre, entre moltes altres qüestions, altres fets històrics que recollirà també aquesta gala d'aniversari 25 anys del Catalunya Aixeca el Taló. I aquí tenim també el Jaume Casals. Aquí li desitgem molta merda, que en teatre es diu així. Molta sort, molts èxits. I gràcies també per aquests minuts a Ràdio Jaume per explicar-nos la gala d'aquesta nit. Estarem pendents i avui també ho compartirem i us ho explicarem als butlletins informatius.

0: Comencem setmana, és dilluns, 7 de setembre. Ens interessa molt preguntar-li a en Jordi per la previsió d'aquests propers dies, d'aquesta setmana, si s'ha de mantenir la calor o no, i hem vist també alguns canvis que també li preguntarem de quina forma ens afectarà. En Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, comencem una setmana, no sé si interessant.
1: Sí, perquè tindrem de tot una mica, molta calor, avui i demà. Dimecres, canvi brusc, augment dels núvols, ruixats, tempestes, baixar temperatures, i dijous i final de setmana vos torna la bonança, torna el sol i la caloreta, però res a veure amb l'exageració d'aquests dies. I però sí, és veritat que el canvi serà d'un dia concret, el dimecres, perquè després no tindrà continuïtat la inestabilitat, sinó que vol tornar a estabilitzar el temps i, per tant, tornar a fer caloreta de dia. Les nits no, les nits quedaran tocades, seran més fresques, i almenys dormirem ja bé i temperatures més acorde per les dates, tant màximes com mínimes. Bé, en Olga Ullés, la teva matèria, doncs, tots els auguris que els hi dèiem la setmana passada, tots aquests qualificatius de dir si era veritat el que ens ensenyaven els models, pues tenen una bona mostra amb el que està passant, perquè estem en un inici de setembre insòlit, inèdit, excepcional, una massa càlida, de no sé d'on apareix, aquestes masses tan càlides i aquesta estabilitat tan marcada doncs ha comportat aquests rècords de temperatura a tòria d'aquest gairebé tot Catalunya, aquests valors de 40 graus en mes de setembre. Si això ens ho haguessin preguntat anys enrere, si el mes de setembre, encara que fossin en els seus inicis, d'arribar a més de 40 graus i tants dies seguits, perquè no són un dia concret, sinó són dos, tres, quatre dies, pues era impensable, impossible, que ens poguéssim imaginar el que hem vivit, el que estem vivint en aquest inici de setembre. Per tant, el setembre ha fet calorades, sí, moltes, algú tindrà records de molta calorada, però no la que s'està veient aquests dies, no. Això no s'ha vist en el passat, no. Això ho diem clar, perquè hi ha les dades, i si algú té algun dubte i pot pensar que algú, alguna calorada concreta, doncs que ens ho facin saber, i mirarem mapes enrere a veure si és veritat, però jo diria que no. I en què ens ho demostra? Doncs amb els rècords que estan caient de 30, 40, 50, 70 anys, amb aquestes màximes insòlites. I el que els deia, que els rècords, per exemple, del dia 4, pues el dia 5 es va batre, es va superar, i el rècord del dia 5 es va batre i diumenge el dia 6. O sigui que no és un dia concret, sinó són rècords consecutius, perquè es vagin una idea la magnitud d'aquesta calorada que hem viscut. Bé, fet aquest preàmbul, cap de setmana d'estiu 100%, quin sol està caient, i això que estem al mes de setembre, però com que tenim aquesta massa tan càlida de valors de 20, voltant els 22, 24, 26 graus positius a 1.500 metres d'alçada, notem que pica més, crema més, escalfa més, i per tant, doncs, dona aquesta sensació de, doncs, això, del pic de l'estiu, sembla que estiguem a juliol, però més que juliol i més que principis d'agost, i això és exagerat. Màximes que han votat els 32, 33 graus a Pineda el dissabte, amb aquestes baixades d'humitat que els hi dèiem, podia baixar les humitats, calor seca, mig matí, mig dia, i afavoreix doncs que la temperatura es dispari, per tant, temperatura insòlita el mes de setembre, aquests 32, 33 graus. Ahir diumenge també van votar els 31, 32, vents molt fluixos, la mar molt tranquil aquests dies, fantàstica, el cap de setmana, ningú pot posar cap pero a la mar, perquè ha estat bastant molt plàcida i molt tranquil·leta. Mínimes també que han voltat els 21, 22, 23 graus, en funció de la zona, aquí a l'Alt Maresme, i per tant, doncs, també molt càlides per ser ja nits tan llargues, que ja al setembre es noten que s'allarguen, doncs es mantenen encara nits tropicals. Bé, iniciem setmana en domini del sol, segueix la massa càlida al damunt, afectant gran part de la península ibèrica, Mediterrani Occidental, parts de França. El model centroeuropeu avisa per avui dilluns 7 de setembre que els valors que s'assoliran a 1.500 metres d'alçada són extremadament anòmales i rares per l'època i per la zona en qüestió. I això, doncs, en què es traduirà? Doncs que avui tornarem a tenir una jornada infernal, perquè avui de nou els valors de més de 35 graus estaran garantits, generalitzats per zones interiors i fregant els 40. Potser avui no cauen els 40, però s'hi fregarà cap al Pla de Lleida, doncs 38-39, potser en alguna raconada concreta, doncs, per poc cauran els 40, o sigui que encara segueix el forn ben encès. Aquí, de l'Alt Maresme, sense gaire canvi, voltant als valors de 30, 31 graus, 32, en funció de les humitats. Ara tenim humitats bastant elevades, però la temperatura ja es va enfilant. Potser mig matí, mig dia, doncs baixa la humitat i pot superar, i podria superar, doncs, els 30 graus. Per tant, avui tornarà a picar de valent el sol i la calor. Vents molt fluixos, tota la jornada calmes, pràcticament les brises, com el cap de setmana, que hem vist que apenes han bufat, per alleugerir una mica la calor, doncs avui encara més encalmats, la mar estarà molt plàcida, molt tranquil·la, i ja ho veuen, doncs amb aquesta calma de vent, doncs imaginin-se, en hores del migdia tarda, qui pot aguantar aquest sol que caurà avui. Busqui l'ombra on sigui, perquè tornarà a cremar de valent. Tot i aquesta calorada que li estem anunciant, en el conjunt de Catalunya, en el conjunt, avui baixen entre 1 i 4 graus, segons raconades. Ahir la calor va ser extrema, ho seguirà sent, però en algunes raconades baixaran els termòmetres. I ahir, per exemple, a Vic posin 38, doncs avui potser es queden 36 o 37. Baixen. Alguns grauets es perden. Potser sense canvis cap a algunes zones de Lleida, però la resta segurament tindrem lleugers descensos pel que fa a les màximes. Però insistim, la calor segueix extremadament anòmala per l'època. Bé, demà dimarts notarem el canvi de temps. I de quina manera? Doncs notarem el canvi de temps aquí a l'Alt Maresme amb el Garbí. El vent de Garbí a mig matí ja començarà a bufar, es mantindrà fins al migdia tarda, bufant amb insistència, reforçat, a tot el que és la costa central catalana de Barcelona i costa de Girona. Alguns cops podrà superar els 40 o fregar els 50 km per hora en alguns trams costaners. Per tant, demà tindrem Garbí bastant marcat. I què ens anuncia? Doncs l'arribada d'un front fred des de l'Atlàntic, que és el que ens portarà l'alivi tèrmic i els ruixats i les tempestes per dimecres. Però demà dimarts la calor serà també molt intensa a tot Catalunya. Pugen les temperatures, poden pujar 1, 2, 3 graus, 4, les màximes, sobretot zones de Barcelona, per exemple, l'Alt Maresme, podien pujar els Vallesos, la Selva, comarques de Girona, en aquests sectors demà les màximes seran més altes que les d'avui, per tant, demà més calor, xafogó, perquè aquest vent de Garbí doncs, entra humit, però aquest vent de Garbí penetrarà per la costa salvatana endinsant-se cap a l'interior de Girona i és el que ens va pensar que farà encara disparar més les temperatures cap al sector gironí. Per tant, demà alerta a Girona, perquè demà les temperatures també seran extremadament elevades. A la resta, Lleida, Tarragona, doncs van patir alguns descensos. Segurament tindrem descensos, Lleida, Tarragona, meitat oest, podem perdre 1, 2, 3 graus les màximes. Però bé, aquest serà el panorama, domini del sol, per suposat que no ho hem dit, avui sol, demà sol, a l'arribada a últimes hores, de cara al vespre a la nit, arribades d'alguns núvols de tipus alt i mitjà, que és el preludi del front fred. Bé, dimecres, ja de matinada, es talla el Garbí, començarà a entrar a tramuntana per la costa brava gironina, mestral a les Terres de l'Ebre, una mica xoc de vents cap a la costa central catalana, nord de la costa daurada, i precisament serà en aquest sector on és probable que de matinada, cap a les 4, 5, 6, 7 de la matinada, doncs matí, es puguin inflar algunes nuvolades i ja descarregar algun ruixada, una tempesta nocturna, afectant especialment el nord de la costa daurada, aproximadament, i sud de Barcelona, entre el Garraf, tot el que és el Baix Penedès, tot el que és, sí, aquella zona entre la costa daurada i costa sud central de Barcelona, és on pot haver ja els primers nuclis de tempesta. Posteriorment, al matí, migdia, es desenvoluparan les nuvolades i donaran algun ruixat a unes tempestes, preferentment Pirineu, Girona i Barcelona. Però estem parlant d'un episodi de tempestes. Això què vol dir? Doncs que no plourà per tot arreu igual, no seran generals, i haurem de veure demà, a veure si els podem ja concretar quines de les zones seran més potencialment favorables a que hi descarreguin a ruixar les tempestes. Però vaja, n'hi hauran força, i per tant, en algun dia té un altre, hi haurà alguns aiguats, algunes tempestes fortes, perquè venim de molta calor, entre aire fred en alçada, també els vents en altura agafen una ondulació en forma de V baixa, molt marcada, que això el que farà, doncs, insistim, és estimular l'activitat convectiva, el creixement de nuvolades i el ruixat i les tempestes. Fixin-se quina la termodinàmica de la meteo, de la física, de la meteorologia, com amb aquesta estabilitat que tenim avui aquests dies, no veiem ni un núvol, hi ha una estabilitat total i absoluta, però com amb l'arribada d'aquests vents en altura, intensos, en forma de baixa, entrada d'aire fred en alçada, vents en superfície que entren de tramuntana, mica de xoc de vents, rebuf marítim, un mar molt càlid, doncs veuran que dimecres no té res a veure la situació amb aquests dies de tanta estabilitat. És curiós perquè vegin que els ingredients, si no hi són a l'olla, no hi ha inestabilitat, no hi ha ruixats de peta. Però si es presenten, doncs ja la tenim liada i dimecres en tindrem una bona mostra amb aquesta situació d'inestabilitat. Bé, no cal dir que dimecres baixar la temperatura de tota Catalunya, on sí, perquè tindrem un augment clar dels núvols, els ruixats ja podran aparèixer ja de bon dematí, mig matí, mig dia, i per tant les màximes quedaran clarament ja més curtes tot el territori, per tant la refrescada serà contundent i més encara allà on els hi vagi descarregant. Allà on vagi descarregant, doncs la temperatura anirà desinflant i les temperatures aniran caient. Vents fluixos dimecres i per tant pendents de la inestabilitat i els ruixats i les tempestes. Aquesta inestabilitat no té continuïtat en dies posteriors perquè aquest front fred, aquesta ondulació dels vents en altura retira ràpidament cap a Itàlia i per tant tornarà a entrar l'anticicló de les Açores, massa càlida, no tan extrema ni de bon tros com aquesta, però sí que estabilitzarà de nou el temps a tot l'entorn peninsular i de dijous en endavant doncs tornaríem a parlar ja de cara a la diada de domini del sol, vents fluixos, les màximes amb el pas dels dies aniran recuperant, o sigui que si dijous i divendres ja aniran recuperant-se, doncs el cap de setmana farà més caloreta. De dia, de nit, les mínimes quedaran tocades, quedaran, podríem dir, normals per les dates, ja segurament baixarem dels 20 graus, ja no veurem segurament mínimes tropicals de dijous en endavant, podríem dir, ja quedarem per sota dels 20 graus, creiem, eh? De veritat, creiem, veient els mapes del temps. I per tant, això és el panorama, Olga, per tant, a seguir patint, queda avui i demà calor molt intensa, de nou, com veiem avui als mitjans televisius, al final de la jornada tornem a veure valors exagerats, potser ja no tant com el dimecres, com el dissabte i diumenge, però veuran que segueixen desbocats, desfassats, i a l'espera d'aquest canvi, de dimecres brusc, que a part de fer baixar les temperatures, és una massa d'aire de procedència polar marítima a través de tot l'Atlàntic Nord, arribarà a casa nostra i, per tant, aliviarà aquesta calorada tan extrema i desplaçarà la massa càlida tan anòmala cap a l'Europa Oriental. I aquí, doncs arribarà aquesta massa més fresca, que ens acompanyaria dimecres, dijous, però que després tampoc duraria, perquè tornaria després a entrar una massa càlida, atlàntica, i tornaria a estabilitzar el temps. Però ja no arribant als valors tan extrems d'aquests dies. De moment, això és tot.
0: Déu-n'hi-do, Jordi. Estava prenent nota una mica de tot el que ens has comentat. Ja anirem afinant també aquesta previsió dia a dia i, per tant, demà tornarem a trucar 8:45 del matí. Jordi, gràcies i que vagi bé. Bon dilluns.
1: Molt bon dilluns. Fins demà. S'ha acabat.

Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.

0: Són les 9. Notícies.
1: La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Pineda ha donat a conèixer la guia d'activitats extraescolars per a aquest nou curs, oberta a tot l'alumnat de Pineda, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. L'objectiu és facilitar a les famílies quines poden triar, així com l'organització dels horaris i el calendari. A la guia apareixen les activitats organitzades per les diferents associacions de famílies d'alumnes del municipi. A més, incorpora les dades de contacte de les associacions dels diferents centres per consultar horaris, grups i també el funcionament de cada activitat. Trobareu aquesta guia online a pinedademar.cat. Els veïns i veïnes de Pineda ja poden consultar el web de l'Ajuntament si apareixen al llistat de persones candidates a formar part d'un jurat popular durant els anys 2027 i 2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el proper 17 de setembre per escollir les persones d'aquest llistat que podran ser convocades. L'Ajuntament de Pineda ha publicat el llistat de ciutadans i ciutadanes que entren al sorteig al web pinedademar.cat. La selecció es farà entre la ciutadania major d'edat que consti inscrita al cens electoral provincial vigent l'1 d'agost. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes aquesta nit a la gala Catalunya Aixeca el Taló. La gala inaugura oficialment la temporada teatral 2026-2027 i aquest any celebra els seus 25 anys d'història. Una gala que es farà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i es podrà seguir per TV3 i el 3CAT després del Telenotícies Vespre. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala i així ho ha explicat a Ràdio Pineda.
2: Han sigut unes setmanes molt intenses de treball perquè aquest any no serà la gala normal i corrent. Aquest any hem preparat un musical que hem preparat en molt poc temps però que no deixarà indiferent a ningú. Repassarem els 25 anys des que es va crear el Barcelona Aixeca Taló, que es va començar dient així, i que ara actualment es diu Catalunya Aixeca Taló.
1: Jaume Casals ha explicat a Ràdio Pineda que l'espectacle es centra en la història de la família García, que evoluciona el temps que ho fa Catalunya, i també Jaume Casals ha animat a tothom a seguir aquesta gala d'aquesta nit a televisió.
2: Veurem la família García, que com evoluciona durant aquests 25 anys amb els fets més puntuals que han anat passant a tot Catalunya. Així que tots els pinedencs i pinedenques aquesta nit, tots enganxats a TV3 a les 10 del vespre per gaudir d'aquest Catalunya Aixeca Taló, que estic molt, molt, molt content de participar-hi. Una abraçada!
1: I el temps, calor intensa per començar la setmana, i atenció que de cara a demà dimarts notarem el canvi de temps amb el vent de Garbí, que bufarà força reforçat, amb cops superiors als 40 km/h i temperatures, atenció, que demà poden pujar fins a 4 graus més.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Són les 10. Notícies.
1: La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Pineda ha donat a conèixer la guia d'activitats extraescolars per a aquest nou curs, oberta a tot l'alumnat de Pineda, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. L'objectiu és facilitar a les famílies quines poden triar, així com l'organització dels horaris i el calendari. A la guia apareixen les activitats organitzades per les diferents associacions de famílies d'alumnes del municipi. A més, incorpora les dades de contacte de les associacions dels diferents centres per consultar horaris, grups i també el funcionament de cada activitat. Trobareu aquesta guia online a pinedademar.cat. Els veïns i veïnes de Pineda ja poden consultar el web de l'Ajuntament si apareixen al llistat de persones candidates a formar part d'un jurat popular durant els anys 2027 i 2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el proper 17 de setembre per escollir les persones d'aquest llistat que podran ser convocades. L'Ajuntament de Pineda ha publicat el llistat de ciutadans i ciutadanes que entren al sorteig al web pinedademar.cat. La selecció es farà entre la ciutadania major d'edat que consti inscrita al cens electoral provincial vigent l'1 d'agost. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes aquesta nit a la gala Catalunya Aixeca el Taló. La gala inaugura oficialment la temporada teatral 2026-2027 i aquest any celebra els seus 25 anys d'història. Una gala que es farà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i es podrà seguir per TV3 i el 3CAT després del Telenotícies Vespre. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala i així ho ha explicat a Ràdio Pineda.
2: Han sigut unes setmanes molt intenses de treball perquè aquest any no serà la gala normal i corrent. Aquest any hem preparat un musical que hem preparat en molt poc temps però que no deixarà indiferent a ningú. Repassarem els 25 anys des que es va crear el Barcelona Aixeca Taló, que es va començar dient així, i que ara actualment es diu Catalunya Aixeca Taló.
1: Jaume Casals ha explicat a Ràdio Pineda que l'espectacle es centra en la història de la família García, que evoluciona el temps que ho fa Catalunya, i també Jaume Casals ha animat a tothom a seguir aquesta gala d'aquesta nit a televisió.
2: Veurem la família García, que com evoluciona durant aquests 25 anys amb els fets més puntuals que han anat passant a tot Catalunya. Així que tots els pinedencs i pinedenques aquesta nit, tots enganxats a TV3 a les 10 del vespre per gaudir d'aquest Catalunya Aixeca Taló, que estic molt, molt, molt content de participar-hi. Una abraçada!
1: I el temps, calor intensa per començar la setmana, i atenció que de cara a demà dimarts notarem el canvi de temps amb el vent de Garbí, que bufarà força reforçat, amb cops superiors als 40 km/h i temperatures, atenció, que demà poden pujar fins a 4 graus més.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Són les 11. Notícies.
1: La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Pineda ha donat a conèixer la guia d'activitats extraescolars per a aquest nou curs, oberta a tot l'alumnat de Pineda, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. L'objectiu és facilitar a les famílies quines poden triar, així com l'organització dels horaris i el calendari. A la guia apareixen les activitats organitzades per les diferents associacions de famílies d'alumnes del municipi. A més, incorpora les dades de contacte de les associacions dels diferents centres per consultar horaris, grups i també el funcionament de cada activitat. Trobareu aquesta guia online a pinedademar.cat. Els veïns i veïnes de Pineda ja poden consultar el web de l'Ajuntament si apareixen al llistat de persones candidates a formar part d'un jurat popular durant els anys 2027 i 2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el proper 17 de setembre per escollir les persones d'aquest llistat que podran ser convocades. L'Ajuntament de Pineda ha publicat el llistat de ciutadans i ciutadanes que entren al sorteig al web pinedademar.cat. La selecció es farà entre la ciutadania major d'edat que consti inscrita al cens electoral provincial vigent l'1 d'agost. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes aquesta nit a la gala Catalunya Aixeca el Taló. La gala inaugura oficialment la temporada teatral 2026-2027 i aquest any celebra els seus 25 anys d'història. Una gala que es farà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i es podrà seguir per TV3 i el 3CAT després del Telenotícies Vespre. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala i així ho ha explicat a Ràdio Pineda.
2: Han sigut unes setmanes molt intenses de treball perquè aquest any no serà la gala normal i corrent. Aquest any hem preparat un musical que hem preparat en molt poc temps però que no deixarà indiferent a ningú. Repassarem els 25 anys des que es va crear el Barcelona Aixeca el Taló, que es va començar dient així, i que ara actualment es diu Catalunya Aixeca el Taló.
1: Jaume Casals ha explicat a Ràdio Pineda que l'espectacle es centra en la història de la família García, que evoluciona el temps que ho fa Catalunya, i també Jaume Casals ha animat a tothom a seguir aquesta gala d'aquesta nit a televisió.
2: Veurem la família García, que com evoluciona durant aquests 25 anys amb els fets més puntuals que han anat passant a tot Catalunya. Així que tots els pinedencs i pinedenques aquesta nit, tots enganxats a TV3 a les 10 del vespre per gaudir d'aquest Catalunya Aixeca el Taló, que estic molt, molt, molt content de participar-hi. Una abraçada!
1: I el temps, calor intensa per començar la setmana, i atenció que de cara a demà dimarts notarem el canvi de temps amb el vent de Garbí, que bufarà força reforçat, amb cops superiors als 40 km hora i temperatures, atenció, que demà poden pujar fins a 4 graus més.
3: Gràcies, Maria Josep. Seguim amb Calvin Harris i Jessie.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Són les 12. Notícies.
1: La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Pineda ha donat a conèixer la guia d'activitats extraescolars per a aquest nou curs, oberta a tot l'alumnat de Pineda, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. L'objectiu és facilitar a les famílies quines poden triar, així com l'organització dels horaris i el calendari. A la guia apareixen les activitats organitzades per les diferents associacions de famílies d'alumnes del municipi. A més, incorpora les dades de contacte de les associacions dels diferents centres per consultar horaris, grups i també el funcionament de cada activitat. Trobareu aquesta guia online a pinedademar.cat. Els veïns i veïnes de Pineda ja poden consultar el web de l'Ajuntament si apareixen al llistat de persones candidates a formar part d'un jurat popular durant els anys 2027 i 2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el proper 17 de setembre per escollir les persones d'aquest llistat que podran ser convocades. L'Ajuntament de Pineda ha publicat el llistat de ciutadans i ciutadanes que entren al sorteig al web pinedademar.cat. La selecció es farà entre la ciutadania major d'edat que consti inscrita al cens electoral provincial vigent l'1 d'agost. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes aquesta nit a la gala Catalunya Aixeca el Taló. La gala inaugura oficialment la temporada teatral 2026-2027 i aquest any celebra els seus 25 anys d'història. Una gala que es farà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i es podrà seguir per TV3 i el 3CAT després del Telenotícies Vespre. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala i així ho ha explicat a Ràdio Pineda.
2: Han sigut unes setmanes molt intenses de treball perquè aquest any no serà la gala normal i corrent. Aquest any hem preparat un musical que hem preparat en molt poc temps però que no deixarà indiferent a ningú. Repassarem els 25 anys des que es va crear el Barcelona Aixeca Taló, que es va començar dient així, i que ara actualment es diu Catalunya Aixeca Taló.
1: Jaume Casals ha explicat a Ràdio Pineda que l'espectacle es centra en la història de la família Garcia, que evoluciona el temps que ho fa Catalunya, i també Jaume Casals ha animat a tothom a seguir aquesta gala d'aquesta nit a televisió.
2: Veurem la família Garcia, que com evoluciona durant aquests 25 anys amb els fets més puntuals que han anat passant a tot Catalunya. Així que tots els pinedencs i pinedenques aquesta nit, tots enganxats a TV3 a les 10 del vespre per gaudir d'aquest Catalunya Aixeca Taló, que estic molt, molt, molt content de participar-hi. Una abraçada!
1: I el temps, calor intensa per començar la setmana, i atenció que de cara a demà dimarts notarem el canvi de temps amb el vent de Garbí, que bufarà força reforçat, amb cops superiors als 40 km/h i temperatures, atenció, que demà poden pujar fins a 4 graus més.

Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Guia d'activitats extraescolars a Pineda amb activitats obertes a tots els centres educatius. La Regidoria d'Educació ha publicat aquesta guia que està oberta a tot l'alumnat de Pineda independentment de l'escola o institut que estigui matriculat. L'objectiu és facilitar a les famílies quines poden triar i així també l'organització dels horaris i el calendari. A la guia apareixen les activitats organitzades per les diferents associacions de famílies d'alumnes del municipi, les AFAS. A més, incorpora les dades de contacte de les associacions de famílies dels diferents centres per poder consultar horaris, grup i també el funcionament de cada activitat. Aquesta guia online la trobareu a pinedademar.cat. I és que a Pineda qualsevol alumne pot optar a qualsevol activitat extraescolar dels centres educatius. La guia inclou propostes esportives, artístiques, de lleure, dirigides a infants i joves. Entre aquestes activitats s'hi poden trobar l'anglès, arts escèniques, arts marcials, cuina, dansa, escacs, futbol, futbol sala, patinatge, robòtica, voleibol i també tallers de deures i activitats musicals, entre d'altres. Les inscripcions s'han de fer directament a través dels correus electrònics que apareixen a la guia elaborada en coordinació amb les AFAS dels centres educatius. La trobareu a pinedademar.cat. Ja es poden consultar avui dilluns les places vacants de formació professional a Catalunya per a aquest curs. Des d'avui, l'alumnat interessat pot consultar al portal preinscripció Gencat les vacances disponibles per centre i cicle formatiu després del procés ordinari d'admissió. A l'Institut Joan Coromines de Pineda queden places del cicle superior d'educació infantil i del cicle d'automatització i robòtica industrial. Les persones que vulgueu optar a una d'aquestes places que han quedat disponibles, us heu d'inscriure avui mateix fins la mitjanit al gestor de cues virtual del centre on es desitgi estudiar. Segons informa el Departament d'Educació, posteriorment, entre els dies 8 i 10 de setembre, els centres contactaran amb els candidats i candidates per telèfon per assignar les vacants disponibles de formació professional. Trobareu l'enllaç directe a la notícia de radiopineda.cat. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala Catalunya aixeca el taló. La gala inaugura oficialment la temporada teatral 2026-2027 i aquest any celebra els seus 25 anys d'història. La gala es farà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i es podrà seguir en directe per TV3 després del Telenotícies Vespre. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala i ha explicat a Ràdio Pineda que els assajos han estat intensos i s'ha mostrat molt satisfet de participar-hi.
1: Han sigut unes setmanes molt intenses de treball perquè aquest any no serà la gala normal i corrent. Aquest any hem preparat un musical que hem preparat en molt poc temps però que no deixarà indiferent a ningú. Repassarem els 25 anys des que es va crear el Barcelona Aixeca Taló, que es va començar dient així i que ara actualment es diu Catalunya Aixeca Taló.
0: Jaume Casals ha explicat que l'espectacle se centra en la història de la família García, que evoluciona al mateix temps que ho fa Catalunya i anima a tothom a seguir la gala per televisió.
1: Veurem la família García, que com evoluciona durant aquests 25 anys amb els fets més puntuals que han anat passant a tot Catalunya. Així que tots els pinedencs i pinedenques aquesta nit, tots enganxats a TV3 a les 10 del vespre per gaudir d'aquest Catalunya Aixeca Taló, que estic molt, molt, molt content de participar-hi. Una abraçada.
0: Doncs ja ho heu escoltat, el pinedenc Jaume Casals és un dels actors protagonistes d'aquesta gala que podem veure per TV3 i el 3CAT aquest vespre a partir de les 10. El Centre Cívic Poblenou ja ha presentat la programació de tardor amb una variada proposta d'activitats dirigides a tothom. El període d'inscripció es fa fins dijous 10 de setembre per a tots els residents de Pineda. Del 14 de setembre es farà el sorteig de places i a partir del 24 de setembre la inscripció s'obrirà al públic en general segons les vacants disponibles. A més, aquest any el Centre Cívic celebra el seu desè aniversari i ho farà amb una festa especial prevista per dissabte 19 de setembre, oberta a tota la ciutadania. Per a més informació, al Centre Cívic Poblenou, al Passeig Diputació 8, o bé trucant al 93-767-1560. També tota la programació al web pinedademar.cat. També avui us parlem dels nous cursos de català del nivell A1 al C2. A partir del 14 de setembre s'obriran les inscripcions per aquests nous cursos del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, dirigides a totes les persones que vulguin aprendre el català o millorar-ne el nivell. L'oferta inclou formació des de l'A1 fins al C2, tant en modalitat presencial com en línia. També us podeu informar al Centre de Normalització Lingüística de Pineda, que està ubicat a l'Escola d'Adults. L'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una consulta ciutadana per recollir opinions sobre els usos i el funcionament del futur centre cívic que s'està construint a l'antic mercat municipal. El qüestionari, obert fins al 31 d'octubre, permetrà conèixer les necessitats, interessos i expectatives de la ciutadania. El futur centre cívic serà el primer equipament d'aquestes característiques a Calella. Les instal·lacions acolliran tallers, cursos, exposicions, reunions, assajos i també activitats culturals. Són unes obres que van començar el gener passat i tenen una durada prevista d'un any. La reforma integral compta amb un pressupost de 2,5 milions d'euros i permetrà rehabilitar un edifici històric projectat per l'arquitecte Jeroni Martorell a l'antic mercat municipal. Els joves que aquest any compleixen 18 anys ja poden demanar el Bo Cultural Jove, que és una ajuda de 400 euros destinada a fomentar el consum i la participació en activitats culturals. Aquest ajut permet adquirir llibres, revistes i premsa, també entrades per concerts, espectacles d'arts escèniques, cinema i continguts audiovisuals, així com visitar museus, exposicions i altres espais culturals. També es pot destinar a determinats productes culturals en format digital. Poden sol·licitar-ho enguany als joves nascuts l'any 2008 i el termini per presentar la petició està obert fins al 31 d'octubre. El tràmit es fa al web oficial del Bo Cultural Jove de la Generalitat. El Centre Cultural començarà la temporada de teatre a Pineda amb l'obra Tots eren fills meus. Després de l'èxit del musical de l'estiu Notting Hill, la companyia del centre ja prepara l'estrena d'un nou muntatge per obrir la nova temporada de teatre. Es tracta de Tots eren fills meus, que és una de les obres més reconegudes d'Arthur Miller i que estarà dirigida per Josep Morell. S'estrenarà el diumenge 4 d'octubre a les 7 de la tarda, coincidint amb la celebració de la Diada del Centre. Avui també fem un apunt de Malgrat de Mar per explicar-vos que el segon premi de la Loteria Nacional del dia 5 de setembre va ser venut a Malgrat de Mar. Així ho ha comunicat oficialment Loterías y Apuestas del Estado. Aquest segon premi, el número 22.443 de la Loteria Nacional, venut al punt de venda del carrer Passada 54 de Malgrat de Mar. Un premi, com us dèiem, del sorteig celebrat el dia 5 de setembre. I el temps, calor intensa per començar la setmana. La màxima d'ahir a Pineda es va enfilar fins als 32 graus, la mínima d'avui 22 graus. Sol, calor i xafogor, temperatures massa càlides per a un mes de setembre. I atenció que a partir de demà dimarts ja notarem canvis. Ens ho explica Jordi Pérez, el nostre home del temps.
2: Iniciem setmana en domini del sol, Aquí, de l'Alt Maresme, sense gaire canvi, voltant els valors de 30, 31 graus, 32, en funció de les humitats. Vents molt fluixos, tota la jornada calmes. Pràcticament les brises, la mar estarà molt plàcida, molt tranquil·la, però insistim, la calor segueix extremadament anòmala per l'època. Bé, demà dimarts notarem el canvi de temps. I de quina manera? Doncs notarem el canvi de temps aquí a l'Alt Maresme amb el Garbí. El vent de Garbí a mig matí ja començarà a bufar, es mantindrà fins al migdia tarda, bufant amb insistència, reforçat. Alguns cops podrà superar els 40 o fregar els 50 km per hora en alguns trams costaners. Per tant, demà tindrem Garbí bastant marcat. I què ens anuncia? Doncs l'arribada d'un front fred, que és el que ens portarà l'alivi tèrmic i els ruixats i les tempestes per dimecres. Però demà dimarts la calor serà també molt intensa a tot Catalunya. Pugen les temperatures, poden pujar 1, 2, 3 graus, 4, les màximes, sobretot zones de Barcelona, per exemple, a l'Alt Maresme, podien pujar. Demà les màximes seran més altes que les d'avui. Per tant, demà més calor de cara al vespre a la nit, arribades d'alguns núvols de tipus alt i mitjà, que és el preludi del front fred. Bé, dimecres, ja de matinada es puguin inflar algunes nuvolades i ja descarregar alguna ruixada, una tempesta nocturna. Posteriorment, al matí, migdia, es desenvoluparan les nuvolades i donaran algun ruixat a unes tempestes, preferentment Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona. Però estem parlant d'un episodi de tempestes. Això què vol dir? Doncs que no plourà per tot arreu igual, no seran generals, i haurem de veure demà, a veure si els podem ja concretar quines de les zones seran més potencialment favorables que hi descarreguin a ruixar les tempestes. Però vaja, n'hi haurà força, i per tant, en algun dia tonata hi haurà alguns aiguats, algunes tempestes fortes. Bé, no cal dir que dimecres baixarà la temperatura de tota Catalunya, allà on vagi descarregant, doncs la temperatura s'anirà desinflant i les temperatures aniran caient.

La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Pineda ha donat a conèixer la guia d'activitats extraescolars per a aquest nou curs. Està oberta a tot l'alumnat de Pineda, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. Entre les activitats hi ha anglès, arts escèniques, arts marcials, cuina, dansa, escacs, també diversos esports, robòtica, taller de deures o activitats musicals, entre d'altres. Podeu consultar la guia online a pinedademar.cat. Ja es poden consultar les places vacants de formació professional a tot Catalunya per al curs 2026-2027. Des d'avui, l'alumnat interessat pot consultar al portal Preinscripció Gencat les vacants disponibles. A l'Institut Joan Coromines de Pineda queden places del cicle superior d'educació infantil i del cicle d'automatització i robòtica industrial. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala Catalunya aixeca el taló. Podeu seguir la gala per TV3 avui després del Telenotícies Vespre. El Centre Cívic Poblenou ha presentat la programació de tardor i té obert el període d'inscripció fins dijous per als residents a Pineda. El 14 de setembre es farà el sorteig de places i a partir del 24 la inscripció s'obrirà al públic en general segons les vacants disponibles. L'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una consulta ciutadana per recollir opinions sobre els usos i el funcionament del futur centre cívic que s'està construint a l'antic mercat municipal. El qüestionari està obert fins al 31 d'octubre. També ja us podeu informar de les places i els cursos del Centre de Normalització Lingüística. Hi haurà nous cursos de català del nivell A1 fins al C2 a partir del 14 de setembre. Els joves que aquest any compleixen 18 anys ja poden demanar el Bo Cultural Jove. És una ajuda de 400 euros destinada a fomentar el consum i la participació en activitats culturals. Aquest bo es pot consultar a través del seu web oficial, Bo Cultural Jove de la Generalitat. El Centre Cultural començarà la temporada de teatre amb l'obra Tots eren fills meus. Serà després de l'èxit del musical de l'estiu. Es tracta d'una obra reconeguda d'Arthur Miller i que a Pineda estarà dirigida per Josep Morell. L'estrena serà el diumenge 4 d'octubre, coincidint amb la Diada del Centre. I el temps, calor intensa per començar la setmana, màxima d'ahir 32 graus, mínima d'avui 22 i temperatures de calor i xafogor, temperatures massa càlides per un mes de setembre. Demà, dimarts, notarem un canvi i temperatures que encara poden pujar més.

La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Pineda ha donat a conèixer la guia d'activitats extraescolars per a aquest nou curs. Està oberta a tot l'alumnat de Pineda, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. Entre les activitats hi ha anglès, arts escèniques, arts marcials, cuina, dansa, escacs, també diversos esports, robòtica, taller de deures o activitats musicals, entre d'altres. Podeu consultar la guia online a pinedademar.cat. Ja es poden consultar les places vacants de formació professional a tot Catalunya per al curs 2026-2027. Des d'avui, l'alumnat interessat pot consultar al portal Preinscripció Gencat les vacants disponibles. A l'Institut Joan Coromines de Pineda queden places del cicle superior d'educació infantil i del cicle d'automatització i robòtica industrial. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala Catalunya aixeca el taló. Podeu seguir la gala per TV3 avui després del Telenotícies Vespre. El Centre Cívic Poblenou ha presentat la programació de tardor i té obert el període d'inscripció fins dijous per als residents a Pineda. El 14 de setembre es farà el sorteig de places i a partir del 24 la inscripció s'obrirà al públic en general segons les vacants disponibles. L'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una consulta ciutadana per recollir opinions sobre els usos i el funcionament del futur centre cívic que s'està construint a l'antic mercat municipal. El qüestionari està obert fins al 31 d'octubre. També ja us podeu informar de les places i els cursos del Centre de Normalització Lingüística. Hi haurà nous cursos de català del nivell A1 fins al C2 a partir del 14 de setembre. Els joves que aquest any compleixen 18 anys ja poden demanar el Bo Cultural Jove. És una ajuda de 400 euros destinada a fomentar el consum i la participació en activitats culturals. Aquest bo es pot consultar a través del seu web oficial, Bo Cultural Jove de la Generalitat. El Centre Cultural començarà la temporada de teatre amb l'obra Tots eren fills meus. Serà després de l'èxit del musical de l'estiu. Es tracta d'una obra reconeguda d'Arthur Miller i que a Pineda estarà dirigida per Josep Morell. L'estrena serà el diumenge 4 d'octubre, coincidint amb la Diada del Centre. I el temps, calor intensa per començar la setmana, màxima d'ahir 32 graus, mínima d'avui 22 i temperatures de calor i xafogor, temperatures massa càlides per un mes de setembre. Demà, dimarts, notarem un canvi i temperatures que encara poden pujar més.

0: Són les 4. Notícies.
1: La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Pineda ha donat a conèixer la guia d'activitats extraescolars per a aquest nou curs, oberta a tot l'alumnat de Pineda, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. L'objectiu és facilitar a les famílies quines poden triar, així com l'organització dels horaris i el calendari. A la guia apareixen les activitats organitzades per les diferents associacions de famílies d'alumnes del municipi. A més, incorpora les dades de contacte de les associacions dels diferents centres per consultar horaris, grups i també el funcionament de cada activitat. Trobareu aquesta guia online a pinedademar.cat. Els veïns i veïnes de Pineda ja poden consultar el web de l'Ajuntament si apareixen al llistat de persones candidates a formar part d'un jurat popular durant els anys 2027 i 2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el proper 17 de setembre per escollir les persones d'aquest llistat que podran ser convocades. L'Ajuntament de Pineda ha publicat el llistat de ciutadans i ciutadanes que entren al sorteig al web pinedademar.cat. La selecció es farà entre la ciutadania major d'edat que consti inscrita al cens electoral provincial vigent l'1 d'agost. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes aquesta nit a la gala Catalunya Aixeca el Taló. La gala inaugura oficialment la temporada teatral 2026-2027 i aquest any celebra els seus 25 anys d'història. Una gala que es farà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i es podrà seguir per TV3 i el 3CAT després del Telenotícies Vespre. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala i així ho ha explicat a Ràdio Pineda.
2: Han sigut unes setmanes molt intenses de treball perquè aquest any no serà la gala normal i corrent. Aquest any hem preparat un musical que hem preparat en molt poc temps però que no deixarà indiferent a ningú. Repassarem els 25 anys des que es va crear el Barcelona Aixeca el Taló, que es va començar dient així, i que ara actualment es diu Catalunya Aixeca el Taló.
1: Jaume Casals ha explicat a Ràdio Pineda que l'espectacle es centra en la història de la família García, que evoluciona el temps que ho fa Catalunya, i també Jaume Casals ha animat a tothom a seguir aquesta gala d'aquesta nit a televisió.
2: Veurem la família García, que com evoluciona durant aquests 25 anys amb els fets més puntuals que han anat passant a tot Catalunya. Així que tots els pinedencs i pinedenques aquesta nit, tots enganxats a TV3 a les 10 del vespre per gaudir d'aquest Catalunya Aixeca el Taló, que estic molt, molt, molt content de participar-hi. Una abraçada!
1: I el temps, calor intensa per començar la setmana, i atenció que de cara a demà dimarts notarem el canvi de temps amb el vent de Garbí, que bufarà força reforçat, amb cops superiors als 40 km/h i temperatures, atenció, que demà poden pujar fins a 4 graus més.

0: Ràdio Pineda.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 5. Notícies.
1: La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Pineda ha donat a conèixer la guia d'activitats extraescolars per a aquest nou curs, oberta a tot l'alumnat de Pineda, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. L'objectiu és facilitar a les famílies quines poden triar, així com l'organització dels horaris i el calendari. A la guia apareixen les activitats organitzades per les diferents associacions de famílies d'alumnes del municipi. A més, incorpora les dades de contacte de les associacions dels diferents centres per consultar horaris, grups i també el funcionament de cada activitat. Trobareu aquesta guia online a pinedademar.cat. Els veïns i veïnes de Pineda ja poden consultar el web de l'Ajuntament si apareixen al llistat de persones candidates a formar part d'un jurat popular durant els anys 2027 i 2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el proper 17 de setembre per escollir les persones d'aquest llistat que podran ser convocades. L'Ajuntament de Pineda ha publicat el llistat de ciutadans i ciutadanes que entren al sorteig al web pinedademar.cat. La selecció es farà entre la ciutadania major d'edat que consti inscrita al cens electoral provincial vigent l'1 d'agost. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes aquesta nit a la gala Catalunya Aixeca el Taló. La gala inaugura oficialment la temporada teatral 2026-2027 i aquest any celebra els seus 25 anys d'història. Una gala que es farà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i es podrà seguir per TV3 i el 3CAT després del Telenotícies Vespre. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala i així ho ha explicat a Ràdio Pineda.
2: Han sigut unes setmanes molt intenses de treball perquè aquest any no serà la gala normal i corrent. Aquest any hem preparat un musical que hem preparat en molt poc temps però que no deixarà indiferent a ningú. Repassarem els 25 anys des que es va crear el Barcelona Aixeca el Taló, que es va començar dient així, i que ara actualment es diu Catalunya Aixeca el Taló.
1: Jaume Casals ha explicat a Ràdio Pineda que l'espectacle es centra en la història de la família García, que evoluciona el temps que ho fa Catalunya, i també Jaume Casals ha animat a tothom a seguir aquesta gala d'aquesta nit a televisió.
2: Veurem la família García, que com evoluciona durant aquests 25 anys amb els fets més puntuals que han anat passant a tot Catalunya. Així que tots els pinedencs i pinedenques aquesta nit, tots enganxats a TV3 a les 10 del vespre per gaudir d'aquest Catalunya Aixeca el Taló, que estic molt, molt, molt content de participar-hi. Una abraçada!
1: I el temps, calor intensa per començar la setmana, i atenció que de cara a demà dimarts notarem el canvi de temps amb el vent de Garbí, que bufarà força reforçat, amb cops superiors als 40 km/h i temperatures, atenció, que demà poden pujar fins a 4 graus més.

Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: FM.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Guia d'activitats extraescolars a Pineda amb activitats obertes a tots els centres educatius. La Regidoria d'Educació ha publicat aquesta guia que està oberta a tot l'alumnat de Pineda independentment de l'escola o institut que estigui matriculat. L'objectiu és facilitar a les famílies quines poden triar i així també l'organització dels horaris i el calendari. A la guia apareixen les activitats organitzades per les diferents associacions de famílies d'alumnes del municipi, les AFAS. A més, incorpora les dades de contacte de les associacions de famílies dels diferents centres per poder consultar horaris, grup i també el funcionament de cada activitat. Aquesta guia online la trobareu a pinedademar.cat. I és que a Pineda qualsevol alumne pot optar a qualsevol activitat extraescolar dels centres educatius. La guia inclou propostes esportives, artístiques, de lleure, dirigides a infants i joves. Entre aquestes activitats s'hi poden trobar l'anglès, arts escèniques, arts marcials, cuina, dansa, escacs, futbol, futbol sala, patinatge, robòtica, voleibol i també tallers de deures i activitats musicals, entre d'altres. Les inscripcions s'han de fer directament a través dels correus electrònics que apareixen a la guia elaborada en coordinació amb les AFAS dels centres educatius. La trobareu a pinedademar.cat. Ja es poden consultar avui dilluns les places vacants de formació professional a Catalunya per a aquest curs. Des d'avui, l'alumnat interessat pot consultar al portal preinscripció GenCat les vacances disponibles per centre i cicle formatiu després del procés ordinari d'admissió. A l'Institut Joan Coromines de Pineda queden places del cicle superior d'educació infantil i del cicle d'automatització i robòtica industrial. Les persones que vulgueu optar a una d'aquestes places que han quedat disponibles, us heu d'inscriure avui mateix fins la mitjanit al gestor de cues virtual del centre on es desitgi estudiar. Segons informa el Departament d'Educació, posteriorment, entre els dies 8 i 10 de setembre, els centres contactaran amb els candidats i candidates per telèfon per assignar les vacants disponibles de formació professional. Trobareu l'enllaç directe a la notícia de radiopineda.cat. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala Catalunya aixeca el taló. La gala inaugura oficialment la temporada teatral 2026-2027 i aquest any celebra els seus 25 anys d'història. La gala es farà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i es podrà seguir en directe per TV3 després del Telenotícies Vespre. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala i ha explicat a Ràdio Pineda que els assajos han estat intensos i s'ha mostrat molt satisfet de participar-hi.
1: Han sigut unes setmanes molt intenses de treball perquè aquest any no serà la gala normal i corrent. Aquest any hem preparat un musical que hem preparat en molt poc temps però que no deixarà indiferent a ningú. Repassarem els 25 anys des que es va crear el Barcelona Aixeca Taló, que es va començar dient així i que ara actualment es diu Catalunya Aixeca Taló.
0: Jaume Casals ha explicat que l'espectacle se centra en la història de la família Garcia, que evoluciona al mateix temps que ho fa Catalunya i anima a tothom a seguir la gala per televisió.
1: Veurem la família Garcia, que com evoluciona durant aquests 25 anys amb els fets més puntuals que han anat passant a tot Catalunya. Així que tots els pinedencs i pinedenques aquesta nit, tots enganxats a TV3 a les 10 del vespre per gaudir d'aquest Catalunya Aixeca Taló, que estic molt, molt, molt content de participar-hi. Una abraçada!
0: Doncs ja ho heu escoltat, el pinedenc Jaume Casals és un dels actors protagonistes d'aquesta gala que podem veure per TV3 i el 3CAT aquest vespre a partir de les 10. El Centre Cívic Poblenou ja ha presentat la programació de tardor amb una variada proposta d'activitats dirigides a tothom. El període d'inscripció es fa fins dijous 10 de setembre per a tots els residents de Pineda. Del 14 de setembre es farà el sorteig de places i a partir del 24 de setembre la inscripció s'obrirà al públic en general segons les vacants disponibles. A més, aquest any el Centre Cívic celebra el seu desè aniversari i ho farà amb una festa especial prevista per dissabte 19 de setembre, oberta a tota la ciutadania. Per a més informació, al Centre Cívic Poblenou, al passeig Diputació 8, o bé trucant al 93-767-1560, 93-767-1560. També tota la programació al web pinedademar.cat. També avui us parlem dels nous cursos de català del nivell A1 al C2. A partir del 14 de setembre s'obriran les inscripcions per a aquests nous cursos del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, dirigides a totes les persones que vulguin aprendre el català o millorar-ne el nivell. L'oferta inclou formació des de l'A1 fins al C2, tant en modalitat presencial com en línia. També us podeu informar al Centre de Normalització Lingüística de Pineda, que està ubicat a l'Escola d'Adults. L'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una consulta ciutadana per recollir opinions sobre els usos i el funcionament del futur centre cívic que s'està construint a l'antic mercat municipal. El qüestionari, obert fins al 31 d'octubre, permetrà conèixer les necessitats, interessos i expectatives de la ciutadania. El futur centre cívic serà el primer equipament d'aquestes característiques a Calella. Les instal·lacions acolliran tallers, cursos, exposicions, reunions, assajos i també activitats culturals. Són unes obres que van començar el gener passat i tenen una durada prevista d'un any. La reforma integral compta amb un pressupost de 2,5 milions d'euros i permetrà rehabilitar un edifici històric projectat per l'arquitecte Jeroni Martorell a l'antic mercat municipal. Els joves que aquest any compleixen 18 anys ja poden demanar el Bo Cultural Jove, que és una ajuda de 400 euros destinada a fomentar el consum i la participació en activitats culturals. Aquest ajut permet adquirir llibres, revistes i premsa, també entrades per concerts, espectacles d'arts escèniques, cinema i continguts audiovisuals, així com visitar museus, exposicions i altres espais culturals. També es pot destinar a determinats productes culturals en format digital. Poden sol·licitar-ho enguany els joves nascuts l'any 2008 i el termini per presentar la petició està obert fins al 31 d'octubre. El tràmit es fa al web oficial del Bo Cultural Jove de la Generalitat. El Centre Cultural començarà la temporada de teatre a Pineda amb l'obra Tots eren fills meus. Després de l'èxit del musical de l'estiu Notting Hill, la companyia del centre ja prepara l'estrena d'un nou muntatge per obrir la nova temporada de teatre. Es tracta de Tots eren fills meus, que és una de les obres més reconegudes d'Arthur Miller i que estarà dirigida per Josep Morell. S'estrenarà el diumenge 4 d'octubre a les 7 de la tarda, coincidint amb la celebració de la Diada del Centre. Avui també fem un apunt de Malgrat de Mar per explicar-vos que el segon premi de la Loteria Nacional del dia 5 de setembre va ser venut a Malgrat de Mar. Així ho ha comunicat oficialment Loterías y Apuestas del Estado. Aquest segon premi, el número 22.443 de la Loteria Nacional, venut al punt de venda del carrer Passada 54 de Malgrat de Mar. Un premi, com us dèiem, del sorteig celebrat el dia 5 de setembre. I el temps, calor intensa per començar la setmana. La màxima d'ahir a Pineda es va enfilar fins als 32 graus, la mínima d'avui 22 graus. Sol, calor i xafogó, temperatures massa càlides per a un mes de setembre. I atenció que a partir de demà dimarts ja notarem canvis. Ens ho explica Jordi Pérez, el nostre home del temps.
2: Iniciem setmana en domini del sol aquí de l'Alt Maresme, sense gaire canvi, voltant els valors de 30, 31 graus, 32, en funció de les humitats. Vents molt fluixos, tota la jornada calmes, pràcticament les brises, la mar estarà molt plàcida, molt tranquil·la, però insistim, la calor segueix extremadament anòmala per l'època. Bé, demà dimarts notarem el canvi de temps. I de quina manera? Doncs notarem el canvi de temps aquí a l'Alt Maresme amb el Garbí. El vent de Garbí a mig matí ja començarà a bufar, es mantindrà fins al migdia tarda, bufant amb insistència, reforçat. Alguns cops podrà superar els 40 o fregar els 50 km per hora en alguns trams costaners, per tant, demà tindrem Garbí bastant marcat. I què ens anuncia? Doncs l'arribada d'un front fred, que és el que ens portarà l'alivi tèrmic i els ruixats i les tempestes per dimecres. Però demà dimarts la calor serà també molt intensa a tot Catalunya. Pugen les temperatures, poden pujar 1, 2, 3 graus, 4, les màximes, sobretot zones de Barcelona, per exemple, l'Alt Maresme, podien pujar, demà les màximes seran més altes que les d'avui, per tant, demà més calor, de cara al vespre a la nit, arribades d'alguns núvols de tipus alt i mitjà, que és el preludi del front fred. Bé, dimecres, ja de matinada, es puguin inflar algunes nuvolades i ja descarregar alguna ruixada, una tempesta nocturna. Posteriorment, al matí, migdia, es desenvoluparà les nuvolades i donaran algun ruixat, algunes tempestes, preferentment Pirineu, Girona i Barcelona. Però estem parlant d'un episodi de tempestes. Això què vol dir? Doncs que no plourà per tot arreu igual, no seran generals, i haurem de veure demà, a veure si els hi podem ja concretar, quines de les zones seran més potencialment favorables a que hi descarreguin el ruixat les tempestes. Però vaja, n'hi hauran força, i per tant, en algun dia té un altre, hi haurà alguns aiguats, algunes tempestes fortes. Bé, no cal dir que dimecres baixarà la temperatura de tota Catalunya, allà on vagi descarregat, doncs les temperatures aniran desinflant i les temperatures aniran caient.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: when everybody's leaving.
1: Són les 8. Notícies.

La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Pineda ha donat a conèixer la guia d'activitats extraescolars per a aquest nou curs. Està oberta a tot l'alumnat de Pineda, independentment de l'escola o institut on estigui matriculat. Entre les activitats hi ha anglès, arts escèniques, arts marcials, cuina, dansa, escacs, també diversos esports, robòtica, taller de deures o activitats musicals, entre d'altres. Podeu consultar la guia online a pinedademar.cat. Ja es poden consultar les places vacants de formació professional a tot Catalunya per al curs 2026-2027. Des d'avui, l'alumnat interessat pot consultar al portal preinscripció Gencat les vacants disponibles. A l'Institut Joan Coromines de Pineda queden places del cicle superior d'educació infantil i del cicle d'automatització i robòtica industrial. L'actor pinedenc Jaume Casals és un dels protagonistes de la gala Catalunya aixeca el taló. Podeu seguir la gala per TV3 avui després del Telenotícies Vespre. El Centre Cívic Poblenou ha presentat la programació de tardor i té obert el període d'inscripció fins dijous per als residents a Pineda. El 14 de setembre es farà el sorteig de places i a partir del 24 la inscripció s'obrirà al públic en general segons les vacants disponibles. L'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una consulta ciutadana per recollir opinions sobre els usos i el funcionament del futur centre cívic que s'està construint a l'antic mercat municipal. El qüestionari està obert fins al 31 d'octubre. També ja us podeu informar de les places i els cursos del Centre de Normalització Lingüística. Hi haurà nous cursos de català del nivell A1 fins al C2 a partir del 14 de setembre. Els joves que aquest any compleixen 18 anys ja poden demanar el Bo Cultural Jove. És una ajuda de 400 euros destinada a fomentar el consum i la participació en activitats culturals. Aquest bo es pot consultar a través del seu web oficial, Bo Cultural Jove de la Generalitat. El Centre Cultural començarà la temporada de teatre amb l'obra Tots eren fills meus. Serà després de l'èxit del musical de l'estiu. Es tracta d'una obra reconeguda d'Arthur Miller i que a Pineda estarà dirigida per Josep Morell. L'estrena serà el diumenge 4 d'octubre, coincidint amb la Diada del Centre. I el temps, calor intensa per començar la setmana, màxima d'ahir 32 graus, mínima d'avui 22 i temperatures de calor i xafogó, temperatures massa càlides per un mes de setembre. Demà, dimarts, notarem un canvi i temperatures que encara poden pujar més.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
4: Dental Company, porque sonreír es salud. Radio Pineda.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.